semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia del 6 d'octubre. Escoltem ara Javier Pérez Enrollo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, en declaracions avui a la xarxa.
3: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiéndose a aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
2: I l'oficialitat del català a la Unió Europea tornarà avui a una reunió del Consell d'Afers Generals al format en què reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar incorporar la qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'última vegada que es va discutir. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, les incidències més destacades en aquests moments són a l'AP7, amb alguns quilòmetres de retencions entre Montmeló i Montornès del Vallès, en sentit sud per un accident que ocupa el voral. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la C35 a Vidreres, deixa la via completament tallada. I una dona ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la GI-682 a Lloret de Mar, en sentit Tossa de Mar. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona també ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat en aquest cas a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda d'aquest dimarts, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB.
1: Notícies en xarxa.
0: Viv Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per a la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
1: Atenció!

0: Llop.
1: Que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas.
0: I mil excuses per pujar el volum.
1: Això és... Hit Parade!
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
3: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola, dels que no tenen feina i els que més ho necessiten. Ara més que mai, Creu Roja.
4: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
3: Gràcies.
5: Hallo alle Farben.

0: Royo, que és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, en declaracions avui a la xarxa.
1: És simplement una rebel·lió contra el legislador per part del Poder Judicial, lo qual és una autèntica barbaritat, perquè los jueces estan sometidos únicament a l'imperi de la llei, això dice l'article 117.1 de la Constitució, i lo que està resistiendo és aplicarla, està actuando com un agente polític i no com un agente judicial.
0: I l'oficialitat del català a la Unió Europea torna avui a una reunió del Consell d'Afers Generals al format en què reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar incorporar la qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'última vegada que es va discutir. Davant el fracàs dels últims intents, per tirar endavant la mesura, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-35 a Vidreres deixa la via encara completament tallada en aquest punt i provoca retencions importants. A banda, una dona ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la GI-682 a Lloret de Mar en sentit Tossa. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona també ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre ara les 10 del matí i les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Què passa?
2: La Gemma ha anat a fer una entrevista de feina, però com que l'oficina no està adaptada, no hi pot pujar amb la cadira de rodes.
3: L'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació vetlla per garantir els drets de les persones davant de qualsevol forma de discriminació. L'oficina atén les persones discriminades i facilita la recepció, el seguiment i la gestió de les denúncies administratives que es poden presentar de manera presencial o telemàtica. També s'ofereix un servei de mediació. Més informació a nodiscriminació.igualtat.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis. Welcome to G-

0: onze. Vipuras FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders dels procés arriba avui al Constitucional. El tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. I l'oficialitat del català, l'eusquera

0: La Generalitat Salvador Illa per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-35 a Vidreres deixa un carril tallat en aquest punt. També hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a l'A2 a Castellbisbal i una altra a l'A27 a Tarragona, en dues que deixen un carril tallat. I una dona morta aquesta matinada en una sortida de via, la GI-682 a Lloret de Mar. Per causes que s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha acabat incendiant. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat en aquest cas a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona des de les 10 del matí fins a les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris laborals i el respecte dels descansos. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabadissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
3: Vols una feina de futur? Forma't amb les següents titulacions que us ofereix l'UIR. Curs d'energia solar fotovoltaica, nivell 1 i 2, durada 30 més 30 hores. Inici 2 de setembre, horari de 3 a 8 del vespre. Curs d'anàlisi i control de costos, durada 25 hores, modalitat virtual. Excepte el primer dia, que serà presencial. Inici 7 de setembre, horari dilluns i dimecres, de 4:45 a 8 del vespre. Curs d'interculturalitat i salut, durada 12 hores. Inici 9 de setembre, horari els dimecres, de les 3 a les 7 del vespre. Viu i treballa al Ripollès. Prepara't i aprofita les oportunitats laborals del Ripollès. Més info a viuitreballa.uier.org. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Olivia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent previsiblement entre els membres progressistes i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. I l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea torna avui al Consell d'Afers Generals, però sense previsió que prosperi. De fet, diversos estats membres han qüestionat que el govern espanyol vinculi aquesta petició al procés d'ampliació de la Unió Europea. Lituània ho ha qualificat d'inacceptable, Alemanya ha avisat que Espanya no hauria de bloquejar l'ampliació i Suècia ha defensat que són dos debats diferents. Irlanda, que presideix el Consell de la Unió Europea, també ha descartat que avui es prengui cap decisió al respecte. El govern espanyol defensa que no és necessari modificar els tractats per incorporar noves llengües oficials, mentre que els serveis jurídics del Consell sostenen que sí que caldria. I el Consell d'Educació de Catalunya es reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que se li ha encarregat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats.

0: mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre les 10 i fins les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris laborals i el respecte dels descansos.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons All Shot Viejo Amigo, i anaves a la disco amb la teva voltaco de Vito amb pastifat de Brumel, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70s,

0: Carey, presentat per Jordi Casas. Jordi Casas.
1: Hola, què tal, nois i noies? Com anem? Benvinguts a una nova edició de Hit Parade, aquest programa que recupera els anys 70, els 80 i els 90, aquell estil de vida fantàstic, aquella bonança econòmica, aquells cotxes de l'època i, especialment, aquella música que, malauradament, avui dia ja no es fabrica. Molt bé, rebeu les cordials salutacions de Jordi Casas, com sempre, al peu del canó, amb aquella música que escoltava quan era petit, un bailet, o més tard ja vaig presentar com a novetat a les principals emissores de ràdio de casa nostra i actualment faig també el mateix, tot recordant-ho a les millors i més potents emissores de ràdio. Molt bé, una forta salutació a aquells i aquelles que ara mateix m'esteu escoltant en línia, online, o bé des del Ripollès, o bé des de Manlleu i l'Osona, o des de la Selva, o des de l'Empordà, des de Girona Capital i el Gironès, o des del Baix Llobregat, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la seva àrea.

també a Lleida, la Terra Ferma, Terres de Ponent, Andorra, Formentera, Eivissa, Sitges, Garraf i també a Cunit i el que és la Costa Daurada, al Tarragonès, a Tarragona. Molt bé, res, i com és habitual, tenim un company que fa molts anys que belluga en el món de la ràdio, en el món dels mixes, les produccions musicals i també com a DJ. Cada setmana ens presenta una cançó d'aquelles glorioses.

0: És Caco Martínez. Caco, què tal?
1: Hola, amics, ja sóc aquí de nou a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. En breu se celebrarà el 40 aniversari del Max Mix dels meus amics Mike Platinas i Javier Usía. Us recordeu que al principi del Mega Mix deia a 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sí, doncs aquestes veus pertanyien a un track de 1974, The Bottle, del ja desaparegut poeta, músic i vocalista de jazz nord-americà, Gil Scott Heron. Avui volem recordar-ho amb afecte per tots aquells que alguna vegada ho heu hallat i gaudit. Som-hi!
2: Uno, dos, tres, cuatro...

Que bona que era aquesta música, un bypass del funk dels anys 70 cap als anys 80 amb aquesta superbanda que segurament recordareu i que es deia Shaq.

memorable. Era música que es ballava, es punxava a les discoteques a 108 BPMs. Vol dir que la bateria sonava 108 vegades en 60 segons. Avui dia, la música house, per dir alguna cosa, va de 126 a 128. Molt bé, espero que ho porteu perfectament. Seguim Funky Naman, seguim ara mateix amb una banda de funky blanc, es deien Shack Attack, i això Down on the Street, por la calle abajo.

0: trobant a faltar un àngel que ets tu. Heaven must be missing an angel amb Tavares.
1: Tavares. Ponme otra, que me voy.
0: Gran cançó dels anys 70 i ara ens anem amb una pel·lícula del 1987 quan la majoria de gent era molt feliç i bé, no direm més. Bé, era una pel·lícula que es deia Dirty Dancing amb Patrick Swayze, amb Pau Descansi, que va cantar una de les cançons i a més era protagonista i tenia grans temes, grans cançons com aquesta de Bill Medley, Jennifer Warnes, que es deia I've had the time of my life. Vaig tenir l'oportunitat de la meva vida. Tarda una mica, eh? Sonar tarda.

va deixar l'any passat, el mes de març, i ens va deixar un legat brutal, entre d'altres, aquesta cançó que també pertanyia a aquesta pel·lícula protagonitzada per Patrick Swayze, Dirty Dancing, del 1987. Eric Carmen, Hungry Eyes. I ara imagineu-vos que esteu al vostre Facebook, Instagram, TikTok, al vostre mur, i els veieu allà, tots amb uns cotxes, amb una casa, unes vacances. Los

detective en Hollywood amb el gran Eddie Murphy, un home que en una pel·lícula va fer tots els personatges, era increïble, i també va fer aquella gran pel·lícula tan divertida que es deia El príncipe de Zamunda. Mira, Caco, també la cançó de Jill Scott Heron que hem fet servir per començar estava inclosa en aquesta cançó també dels anys 80, Mess Express, i això que es deia Them from S Express.

0: Connecta el Sonotone per escoltar Hit Parade, un programa amb capacitat de remoure els teus records amb les cançons que van marcar dècades.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas G.

0: ja posàvem house, The House Town of Chicago. Bé, personalment, jo ja posava i presentava música house. Recordar que tinc un altre programa que es diu Jordi Casas House, més que res. Aquesta cançó a en Caco li agrada molt, eh?
1: Sí, sí, sí. Això és bo, això és bo.
0: Perquè em va fer un tema samplejat de Rickster and Night Moves, un tema de l'any 88 que dona pas als meus amics Nalten and Chris Lowe de Pet Shop Boys.
2: Aquesta cançó me la demanaven. És a 5.
0: És a 5.
2: Oye, ponme e a 5.
0: Temes brutals amb la producció de Trevor Horn, un dels membres de The Buggles, els de Video Cult i Radio Star, els Pet Shop Boys. Això es deia I.

Suposo que nois i noies que ara mateix esteu escoltant Hit Parade, o bé en línia, o bé per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, recordareu aquesta cançó de W que es deia Please Don't Go, si us plau, no te'n vagis. Una cançó que no era d'ens a l'època, sinó que...

0: Aquesta era la versió original. Molt bé, tenim, com és habitual, aquest gran amic, aquest gran locutor de ràdio, amb aquesta veu tan especial que travessa, doncs, les zones arsianes. M'ha quedat bé, això, Esteve. I res, tenim a l'Esteve Llop, un home que també sona arreu de Catalunya, Andorra i ses illes. Què tal, Esteve?
1: Hola, què tal, Jordi? I amics de Hit Parade, un plaer estar un dia més aquí per parlar de música interessant de fa algunes dècades. Seguim instaurats, en aquest cas, als anys 90. Anem ara concretament 35 anys enrere, 1990, per escoltar un dels primers èxits d'una formació neerlandesa anomenada 24/7. Era, doncs, un quartet musical que va ser molt famós amb la música eurodance i hip house que hi havia en aquella època. Mesclaven, doncs, la música dance amb la música, podríem dir, rapejada, i que conformaven Ruud van Rijn, que era el creador d'aquesta formació i productor, que va tenir molts membres, però van destacar a la seva època daurada els cantants Stacey Peaton i Nancy Cullen. I anem a recuperar els seus primers èxits, que es deia I Can't Stand It. 24/7, kick it one time.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El Tribunal Constitucional comença a estudiar avui els recursos dels líders del procés contra la decisió del Suprem de no aplicar-los l'amnistia pel delicte de malversació. El primer cas que arriba a debat és el de Jordi Turull, tot i que la sentència, prevista a partir del 6 d'octubre, pot marcar el camí per la resta d'encausats, inclòs Carles Puigdemont. El Suprem entén que la malversació queda exclosa de l'amnistia, però el Constitucional haurà de fixar ara doctrina sobre aquesta qüestió. La decisió pot ser clau per a l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia i per a un eventual retorn de Carles Puigdemont a Catalunya sense ordre de detenció vigent. I els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea han tancat en només 7 minuts el debat sobre l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec sense adoptar cap decisió. Durant el Consell d'Afers Generals s'ha celebrat aquest matí el secretari d'Estat espanyol per la Unió Europea, Fernando Sampedro, ha defensat que la Moncloa facilita tota la informació disponible, però ha evitat referir-se a possibles bloquejos al procés d'ampliació de la Unió Europea. Només Alemanya, Suècia i Lituània han intervingut en el debat. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. De fet, Sílvia Paneque, consellera de Territori i també portaveu del govern, ha parlat fa uns minuts en compareixença.
2: I sincerament pensem que això encaixa amb una àmplia majoria dels catalans i catalanes, que el moment en el que ens trobem i per recuperar l'excel·lència que havia tingut el sistema educatiu tradicionalment a Catalunya és del tot necessari no només abocar recursos econòmics, no només millorar la situació dels docents, dels treballadors i treballadores del sistema educatiu, sinó que és del tot necessari abordar altres qüestions, i pensem que és bo que el debat s'ampliï, com dic, en general a tota la societat catalana i articulada doncs, en diferents institucions i en diferents organismes.
1: A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I la Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment augmentar la taxa turística als creueristes que fan escala a la ciutat. El

0: retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com. Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallacs, Bolívia, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. A Ripollès FM, l'entrevista de la setmana.
1: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts a l'espai de l'entrevista a Ripollès FM. Tenim dues convidades aquí a l'estudi que ens acompanyaran en els propers minuts. Elles són, d'una banda, la Laura Caballero i la Pat Soler. A totes dues, molt bon dia, benvingudes.
2: Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
3: Bon dia.
1: Per qui no ho sàpiga encara, tant la Laura com la Pat ens van visitar fa uns mesos quan estaven organitzant allò del que anem a parlar avui, que és ni més ni menys que el Festival Inspira. Llavors, fa aquests mesos, encara no ens podien desvetllar tot el que formava part d'aquesta nova edició d'aquest festival que es fa a Ripoll el dia 26 de setembre. Per tant, estem a pocs dies. Aquesta mateixa setmana es farà realitat i es podrà veure el resultat de molts mesos de feina que hi ha hagut previ per arribar a tenir una edició ben lluïda, que esperem que així sigui aquest proper dissabte. Però hi havia encara molta feina per fer. Ara ja està tot fet. Laura, Pat, ja esteu aquí. No sé si més tranquil·les, perquè ja la feina està feta i que sigui el que Déu vulgui, no?, que se sol dir, o encara aneu una mica estressades acabant de preparar els últims serrells d'aquesta edició de l'Inspira. Com us trobeu a pocs dies de que això ja sigui una realitat?
2: A veure, ho tenim més o menys ja tot allò, però sempre hi ha els nervis previs de que tot surti bé aquell dia i coses d'última hora que sempre poden sortir, però ja ho tenim tot molt, molt ben encaminat.
1: Està controlat.
2: Controlat.
1: Per qui no ho sàpiga, el festival Inspira arriba enguany, com deia, a la setena edició, i és un festival singular perquè, a diferència de la resta de festivals on es posa l'accent, doncs el cartell, els grups que hi actuen, que en aquest cas també en parlarem dels grups que prenen part en aquesta edició de l'Inspira, però hem de posar l'accent en com s'organitza i pensant en qui s'organitza aquest festival. És un festival, anem a dir, que procura promocionar la sensibilitat, el prendre consciència de les dificultats que es troben moltes persones amb discapacitat, ja sigui visual, motriu o d'altra mena, a l'hora d'accedir ja sigui a un festival o en la seva vida diària. Per la part que els toca, la Fundació MAP ha posat esforç, ganes, temps, energia en intentar corregir o minimitzar aquestes complicacions que es troben aquestes persones en el seu dia a dia i, en aquest cas, en l'accés a un festival musical, bàsicament, o més divers en aquest cas, però bàsicament on hi haurà una mica de tot. Ara ens ho explicaran en tot cas tant la Laura com la Pat, i això crec que és molt important destacar-ho per començar, perquè a més, segons hem sabut en aquests últims mesos, hi han altres festivals, de tota aquesta mena de festivals que es fan a tot arreu últimament, que estan prenent exemple de com ho feu vosaltres. És important destacar i subratllar aquesta feina de sensibilització, i que la gent, és el que dèiem ara abans de començar l'entrevista, la gent que no s'hi troba, no troba a faltar aquestes facilitats.
2: Sí, no, ho has explicat molt bé. Nosaltres, a banda dels grups que estan molt bé, també tots els espectacles i concerts que oferim, aquest any sí que

0: Un dels nostres propòsits era donar encara més èmfasi o més importància a totes les mesures d'accessibilitat que es poden trobar les persones que venen a l'Inspira. Això també és gràcies a persones que es posen en contacte amb nosaltres i ens donen un feedback i ens diuen, ostres, nosaltres som persones sordes, que hem trobat a faltar algun tipus de mesura perquè nosaltres podem gaudir al 100% d'aquest espectacle o d'aquest festival, i això ens ajuda molt a que l'any següent millorem coses. Llavors, aquest any sí que ha estat una aposta tot el tema de mesures, sobretot per persones amb una discapacitat visual i també auditiva, i en parlarem, però volem donar molt èmfasi en una mesura que és les càmeres immersives, persones que tenen una discapacitat molt severa, que no es poden moure del seu lloc del llit o de casa seva, que puguin viure el festival des de casa. I això ho farem gràcies a unes càmeres que incorporarem a tot el festival, tant dins de l'escenari com per diferents parts del festival. Llavors aquesta persona podrà gaudir d'espectacles i concerts amb 360. És una prova pilot, però creiem que és un pas molt, molt important per persones que tenen, el que dèiem, una discapacitat molt, molt severa, que no es poden moure. Llavors també hem aplicat altres tipus de mesures, com són els codis Navilens, que són
1: perquè això, perdona Laura, són novetats d'aquesta edició?
0: Són novetats
1: d'aquest any,
0: que creiem que són molt importants perquè són mesures accessibles que poden ser universals, però molt concretes per persones que, com molt bé dius, si tu no les pateixes, no hi penses, a vegades no hi pensem, I nosaltres hem de vetllar per totes aquestes mesures. Llavors, com deia, ficarem uns codis Navilens, que si vols ja en parlarem més endavant de l'entrevista, però són codis per persones que tenen una discapacitat visual, que els hi permet gaudir dins del festival, dins del recinte, amb aquests codis a través del mòbil, els hi saltarà cada cop que passin per punts diferents del festival, els hi saltarà un àudio que els hi anirà explicant per on van passant i què s'està fent en aquell moment al festival.
1: Aquestes serien dues novetats de l'edició d'enguany. Imagino que any a any aneu millorant tot allò millorable del festival per fer-ho més accessible, per fer-ho més atractiu, en definitiva, per tota la gent amb les condicions de cadascú. No sé si hi ha alguna novetat més abans d'entrar en matèria del que es trobarà en aquesta edició de l'Inspira. Alguna novetat més que es posi en marxa o que hagueu afegit en aquesta setena edició?
2: Sí, aquest any justament estem introduint un concepte, no?, que al final és la solidaritat, una de les societats més, bueno, no sé com dir-ho, de les més properes que tenim, que és la donació de sang, no? Pensàvem si això era una cosa com per fer un festival, no?, el que potser és un tipus de públic, no?, o tenim un pensament, no?, quan pensem en un festival, doncs, de molta festa i tal, i vam pensar, ostres, el nostre festival ja és pioner per ser diferent, no?, i pensàvem que aquesta mesura de sostenibilitat, doncs, juntament amb la companya, amb la Marta Freixedes i la seva associació, el Somni Més Gran, doncs, hem fet aquesta proposta d'apropar un bus de donació de sang, i estarem a més doncs, fent en paral·lel dels tallers de conscienciació per infants. No? Aleshores, és una proposta que jo crec que és molt trencadora, que és molt novedosa, que és molt estrany veure un bus a una porta d'un festival. No? Però pensàvem que era una oportunitat, no? Vindrà molta gent, hem arribat a ser 5.000 persones a Ripoll en alguna ocasió, no? Pensem que totes aquestes persones doncs poden aportar el seu granet de sorra, no?, i fer un entorn d'un festival com és el nostre, no?, que és familiar, que parla d'aquests valors, no?, pensàvem que era una oportunitat i així ho hem fet, així ho farem realitat, no?
1: Penso que també és important destacar que hi hagin hagut altres festivals que vulguin venir a prendre nota de com ho feu aquí. O sigui, que, com ha anat això, Laura, o Pat?
0: Bé, això ha sigut una cosa no només d'aquest any, sinó que amb totes les edicions que hem tingut, no des de la primera, però sí que et diria potser des de la tercera o la quarta edició, hi ha hagut algú que s'ha interessat per l'Inspira. Hem tingut des de fundacions com nosaltres que han volgut també crear un petit festival o concert o espectacle accessible i venir-nos a veure i demanar-nos, escolta, com ho heu organitzat, com ho heu fet, perquè evidentment vosaltres esteu treballant en una fundació amb les vostres tasques i la vostra feina, i a banda heu muntat tot això que bueno, ja només podria ser una sola feina, no?, portar l'Inspira. Llavors, hem tingut això des de fundacions que han fet el seu propi festival, fins i tot a festivals amb renom, com va ser el Cruïlla, que va contactar l'any passat amb nosaltres, un festival que es coneix no només a Catalunya, sinó a tot Espanya i Europa, diria, interessats en saber com podien ells posar mesures al seu festival, no? De quina manera, perquè ells van ser molt sincers. Nosaltres, la veritat és que estem molt perduts, no sabem exactament quin tipus de mesures, a banda de les potser més universals, que són una accessibilitat física, com posar les cadires de rodes en un lloc preferent, però més enllà d'això, segurament se'ns escapen moltes coses. I vam tenir un parell de reunions, ens van convidar fins i tot l'any passat a que anéssim al festival per veure com havien aplicat les mesures, i nosaltres també els vam convidar a que veiessin, no, la realitat de com es podien aplicar totes les mesures que es podien posar en un festival. Evidentment, no sempre és possible tot, però en la mesura de lo possible, sí. I és veritat que estem veient, la tendència és veure que molts festivals coneguts, cada cop festivals, festes majors, grans, cada cop apliquen molt més mesures accessibles que, sincerament, o segurament, es podien haver aplicat des de feia molt temps, però no hi pensàvem. I això sé gràcies a que, mica en mica, no, el sector, segurament el sector cultural, les fundacions, hem anat apretant perquè això succeeixi.
1: Fins ara hem parlat de com s'ha plantejat aquest projecte, aquesta setena edició de l'Inspira, però anem a passar a la pràctica. Anem, per la gent que no ho sàpiga encara, segur que molta gent que ens escolta ja ha anat o a totes les edicions o alguna, per tant sap una mica què es pot trobar allà dins, però per la gent que encara no hagi assistit a cap festival Inspira, un cop passes la porta del recinte, i a banda dels grups, que ja en parlarem ara, i que hi ha escenaris, hi ha actuacions, i amb noms interessants, que ara en parlarem també, però com ens hem d'imaginar aquest recinte pensat per tota aquesta mena de sensibilitats i necessitats diferents? Com està organitzat tot això a la pràctica?
2: Sí, mira, connectant molt amb el que deia la Laura, no? Principalment pensem en aquestes barreres arquitectòniques, no? Ja arribar amb una cadira de rodes, doncs ja això és algo que principalment al nostre espai, a la devesa del Pla, doncs ja no es dona, perquè ja no hi ha barreres arquitectòniques. Pots entrar perfectament, doncs una persona amb mobilitat reduïda o amb dificultats de moviment, doncs pot accedir, no? En connexió amb això, doncs, hi ha espais reservats davant dels escenaris, per exemple, això és algú que altres festivals, doncs, no es dona o que costa de trobar, doncs, espais amb visibilitat per a les persones que vagin amb cadira de rodes o amb altres dificultats de visió, doncs, que puguin estar una miqueta més endavant, no, que tinguin espais reservats. I també en relació amb els espais, doncs, tenim diferents espais dintre de lo que és el recinte de la Devesa del Pla. Tenim aquest espai somnis, no, que nosaltres li diem espai somnis, que és l'espai sobretot pels infants. Tenim inflables, tenim pentinats, trobem tot tipus d'activitats de circ, també tallers, però també adaptats per persones, doncs, o nens amb dificultats.
1: Això volia ressaltar perquè no és només un festival de música, sinó que hi ha altres activitats, exacte, paral·leles que es van desenvolupant durant tot el dia, no ho hem dit encara, però això, a quina hora obriu portes? Al matí, no, Laura?
0: Obrim al matí a 11:15, a les 10:30 del matí, i tanquem a la 1 de la matina, a la 1 del matí. Mm-hmm.
1: Per tant, durant tot el dia hi ha una programació per petits i grans i per les persones que també tenen aquestes necessitats especials. Parlem una mica de què més es pot trobar allà de tot el dia.
2: Exacte, tenim aquesta zona, nosaltres li hem volgut dir així, no? Però tenim aquesta zona somnis, doncs, més per als infants, no? Per les famílies, en aquesta gran plaça, no? Després tenim també la zona felicitat, que a mi em fa molt riure que estigui la zona felicitat, perquè és la zona food trucks, és on hi ha el menjar, no? Allà trobem també els entrepans i begudes del mar, però tenim una quantitat de food trucks molt gran, ja ho podeu trobar al nostre Instagram, que estan publicades totes les que venen. I també una mesura, que és algo també molt difícil de trobar altres festivals, és que tenim, doncs, propostes veganes, vegetarianes, sense gluten, sense lactosa, sense ou, per si hi ha persones, doncs, amb algun tipus d'intolerància o que els és difícil, doncs, poder gaudir de la seva experiència també menjant a un festival, no?
1: Interessant subratllar això, perquè
2: alerta.
1: Molta gent diu, i com superé, on superé, podré,
2: exacte,
1: menjar? Si hi ha un food truck, segurament tindré problemes per menjar, doncs, no? I hauré de sortir, una entrada, aquestes coses, està bé saber-ho.
2: Sí, tenim, bueno, tenim les dues zones, els dos escenaris, no? A l'escenari Talent i a l'escenari Valors, i és aquí on tindrem, doncs els nostres caps de cartells, que estaran repartits. I no sé si la Laura vol destacar alguna zona així especial més.
0: No, les zones bàsicament serien aquestes, el que deia la part del recinte, és perquè la Devesa del Pla és un recinte que té una forma, no, que el que ens aporta és que fa com un amfiteatre. Llavors, clar, de manera natural les persones poden estar com més alçades i veuen molt bé l'escenari. Llavors, clar, és una zona perfecte i ideal per al nostre festival. I llavors té altres zones que ens permeten dividir, com ha dit la part de full tracks en un costat, sense molestar els escenaris, i els tallers sí que els tenim repartits, perquè ens trobàvem que a primeres edicions ho posàvem molt junt i s'aglutinaven moltes famílies al mateix lloc. Llavors vam decidir, no, esponjar una mica tot el tema de tallers, que el tenim repartit a diferents parts del festival. És un recinte petit, que la gent no es pensi que ha de caminar molt, molt, molt, però clar, quan portes tot el dia, al final et canses de caminar d'una punta a una altra. Però és un recinte petit en comparació potser amb altres festivals molt grans que has de caminar bastant.
1: Tot i així, 5.000 persones i que van, eh? Petit, entre cometes, comparat amb altres, evidentment, que poden tenir més públic, però déu-n'hi-do, 5.000 persones. Com esteu d'entrades? Estem a pocs dies ja del festival, no sé si encara queda alguna entrada, per si hi ha algú que s'ha d'acabar de decidir o està tot venut ja.
0: No, queda alguna entrada, però és veritat que tenim molt, molt bon ritme, queda alguna, però tampoc moltíssimes.
2: No,
0: però
2: estem digue-ho, queda un 10%.
0: Sí, queda un 10% d'aforament, això és molt poquet, i estem molt contents un cop més com a Fundació MAP d'aquesta rebuda un altre cop de l'Inspira i l'aposta que fa a tothom per venir a aquest festival.
1: Ara que tenim ja un mapa mental dels perquès s'organitza d'aquesta manera, tenim un mapa de quina manera es porta a la pràctica això, ara anem a veure qui pujarà als diferents escenaris, perquè, com deia abans, heu pensat en petits, en mitjans i en grans, fins i tot, i amb uns horaris acceptables. Ara també en parlarem dels horaris, perquè no haureu d'anar a dormir gaire tard, encara que no us vulgueu perdre res, podreu anar a dormir a una hora decent. Per on comencem? Perquè hi ha actuacions, com deia, per tothom, grans, petits, matí, migdia, tarda i vespre, nit. Per qui s'acabi d'acabar de decidir, ara acabarem de descobrir el cartell dels grups que actuen en aquest Inspira. Quins són?
2: A l'últim dia que vam venir no li podíem dir qui era el...
1: Li vareu donar molt misteri.
0: No ens deixaven dir-ho.
2: I bé, doncs ara ja sí, ja ho vam comunicar, doncs venen al sopar de cabra a Ripoll.
0: Sí, després de molt, molt temps.
1: Sí que feia molts anys, havien vingut, feia ara molts anys que no venien, és cert.
0: Feia molts anys, amb el que deies amb això del que... És veritat que rumiem una mica amb tots els públics. Llavors, semblava que aquest tipus de cartell en què hi havia un grup, doncs, una mica més per adults de fa un temps, cridava, al mateix temps cridava també a que si fèiem un grup més per joves, famílies amb uns pares o amb uns fills adolescents o amb uns fills més petits, poguessin gaudir tots plegats del festival. Llavors s'aposta, doncs, per grups de fa molts anys i de tota la vida, com són un sopa de cabra que fan els 40 anys. Llavors tindrem els tiets, que evidentment són un grup per joves i et diria durs, molt familiars. La Ludic Bank, que ara mateix ens trobem en un moment que sonen per tot arreu també, i pels més petitons, que seria la Xiula. Llavors tenim altres propostes també inclusives, és a dir, propostes que segurament no es coneixen tant, però que també són espectacles de molta qualitat, que pot ser un botó màgic, que és infantil, que forma part d'un espectacle d'una fundació, per tant les persones que fan aquest espectacle són persones amb discapacitat. Tenim una companyia de dansa que ve des de Sevilla, que tenen un espectacle també preciós i són persones amb mobilitat reduïda, també amb discapacitat intel·lectual, que ens faran un espectacle de dansa. I llavors tenim, per acabar la nit, doncs una DJ, que és de la casa, a més, és de la Fundació MAP, vull dir que estem molt contentes que al final ella estigui tancant el festival.
2: I també de la casa, passejant amb Esquirols.
0: I passejant amb Esquirols, sí. Que aquí és conjuntament Fundació MAP, que és la companyia de teatre que té la Fundació MAP, juntament amb les corals, que són els cantaires, que aquest espectacle ja el vam dur a terme fa uns mesos al teatre, al Cinema Comtal, i es farà a l'Inspira.
1: La gent que vulgui assistir o que ja tingui l'entrada, que acabi de mirar els horaris de cada actuació, però que no es pensin, com deia abans, que són vespre, nit, matinades, sinó que, per exemple, la Ludwig Band actua al migdia, no sé ara exactament a l'hora del vermut actua, no? I sopa de cabra una hora molt de tarda també, eh? No, no s'esperin l'actuació a les 11 o a les 12 de la nit, perquè ja serà hora ja pràcticament de la DJ de la casa, no?
2: Sí, pensàvem de democratitzar-ho també, no? A nivell d'horaris i a nivell de preus, no? Que fos una mica també més accessible, no? I que aquesta proposta doncs et permetés estar tot el dia doncs amb la teva família i disfrutar, i que fos una jornada doncs més festiva, no? Del nostre festival, i és la nostra proposta. La nostra aposta.
1: Molt bé, Laura, Pat, no vull que acabem sense dir tot el que voleu dir i explicar, no sé si ho hem fet, no ens queda massa temps, si voleu aprofitar per afegir una cosa d'última hora.
0: Mira, jo també volia destacar que aquest any estem molt amb el tema de l'accessibilitat.
1: Sí.
0: S'ha canviat una cosa, que hem donat importància a ficar un punt d'informació d'accessibilitat i acreditació. És a dir, hi haurà un punt a dins del festival, una carpa, que serà exclusiu tant per entitats com per famílies que no venen amb entitats, sinó famílies que venen, van a un festival com qualsevol altre, però que necessiten algun tipus d'atenció, de suport o algun tipus d'accés, o que els hi expliquem, que els hi donem un suport, que els hi diem què poden trobar dins del festival. Doncs que sàpiguen que hi haurà una carpa, un punt d'informació, d'accessibilitat, on se'ls explicarà tot el que poden trobar dins del festival i quines necessitats necessiten o quin suport necessitaran. Tindrem unes persones amb unes armilles que es podran veure des de lluny, no? Aniran de color blau, i aquestes persones són les que donaran suport a tothom que s'acosti a la carpa d'informació.
1: Fantàstic, doncs ja ho sabeu, aquest dissabte, dia 26 de setembre, a mig matí s'obren les portes de la 7a edició de l'Inspira. Hem parlat amb la Laura Caballero i la Pat Soler de l'equip de comunicació de la Fundació MAP i també del festival, que saben el que és preparar una jornada d'aquestes amb tantes coses a tenir en compte i que va més enllà del que és pròpiament un festival de tota la vida, amb aquesta sensibilitat que esperem inspiri a molta gent i engrandeixi la sensibilitat de les persones que assisteixin al festival, veient totes aquestes mesures que vosaltres posareu en pràctica per facilitar la vida a aquelles persones que es troben amb alguna mena de discapacitat. Molta sort, recordeu, 7a edició del Festival Inspira. Per més informació, xarxes socials, etcètera, m'imagino. No? Això tothom ho pot trobar per tot arreu. Molt bé, Laura, Pat, moltes gràcies per venir als estudis de Ripollès FM. Molta sort i fins a la propera. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
1: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
2: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per aportar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
3: La targeta sanitària, si us plau.
4: La teva cartera ara és el mòbil. La meva cartera és una nova aplicació on podràs tenir totes les targetes i títols expedits a Catalunya en format digital. A partir d'ara ja pots pujar-hi la targeta sanitària i utilitzar-la a farmàcies i progressivament també s'anirà aplicant a caps i hospitals per poder fer totes les gestions de manera àgil i segura. La meva cartera, les teves targetes, sempre amb tu. 012, la millor resposta.
5: Michael Schulze.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
3: Quan sentis que toques fons, quan no puguis seguir altres, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
0: Creu Roja.

0: στρες. Δίπουλες FM.
1: Γιαστορία Μονέλ, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional ha rebutjat la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana així el camí per amnistiar la malversació. Hagi començat el compte enrere per una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que aplana també el seu retorn a Catalunya, ara que la majoria progressista del Tribunal s'ha imposat i ha tombat la ponència contrària al recurs. Hi haurà una nova vista el 6 d'octubre. El criteri que adopti el Constitucional sobre Turull, recordem-ho, marcarà l'actuació del Suprem, que ja ha dit que si el TC sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, s'aplicarà la llei i s'aixecaran les ordres de detenció. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
4: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
3: I els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea han tancat la discussió sobre l'oficialitat del català en 7 minuts i sense adoptar, com ja estava previst, cap decisió durant el Consell d'Afers Generals aquest dimarts. A la trobada, el secretari d'Estat de la Unió Espanyol, Fernando Sampedro, ha defensat que la Moncloa ha facilitat tota la informació disponible i ha evitat parlar de possibles bloquejos a l'ampliació de la Unió Europea. Fonts diplomàtiques han dit que només Alemanya, Suècia i Lituània han intervingut al debat. Encara a l'àmbit internacional, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no participarà a la recepció i sopar que el president dels Estats Units, Donald Trump, celebra avui per donar la benvinguda a les delegacions que participen en el ple de l'Assemblea de les Nacions Unides a Nova York. La invitació la van fer escassos dies, quan ja estava tot el viatge preparat, això és el que ha dit la portaveu de l'executiu, Elma Said. De fet, l'any passat Sánchez tampoc va participar a la trobada, sí que ho va fer el rei Felip VI. I els conductors de TMB han donat 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni i evitar així una nova onada d'aturades del servei. Ho ha decidit la plantilla en una assemblea que s'ha celebrat a les Cotxeres, on s'ha acordat fer una aturada parcial entre el 5 i el 9 d'octubre. I el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. El conjunt blaugrana, que defensa el títol, rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita tècnic tècnic en cures auxiliars d'infermeria, tècnic tècnic en treballs forestals, operaris operàries per a la indústria metal·lúrgica. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil a uyer.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uyer.org o trucar al 902 703 111. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Amb Genís Martínez en repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
3: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
4: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
5: Hey, what's going on? This is Somber.

0: Som la teva ràdio. Aquí trobes tots els èxits.
1: Ets a Ripollès FM.
2: Your radio.
1: On sents la música.

0: 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Consell Executiu ha aprovat el Pla Estratègic d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes fins al 2030. L'instrument de planificació coordina i coordina polítiques d'igualtat al conjunt de l'administració i reforça la incorporació de la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques. Aquest instrument implica tots els departaments, organismes i entitats dependents de la Generalitat i estableix un marc compartit d'objectius, responsabilitats i també un seguiment i avaluació. La igualtat s'incorpora por així en àmbits com la salut, l'educació, l'ocupació, les cures, l'habitatge o la mobilitat. Sílvia Paner, que és la portaveu del govern.
4: Per primera vegada s'aprova un pla estratègic que, a part d'anunciar propostes i dissenyar propostes, té tot un paquet també de, no només de planificació, sinó d'execució i d'avaluació de si s'assoleixen o no els objectius marcats en cadascuna d'aquestes actuacions.
3: I el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles a la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys, ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
5: Els impactes en la salut física tenen a veure des de privació, no? del son en els cicles, no? circadians, no? De la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès dilluns a Barcelona. Seria el segon en més d'una setmana registrat a Catalunya. Els fets van passar de matinada, quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El va localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera Núria Parlon afirma a les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues. I anem a Manresa, perquè destinarà 6 milions d'euros en ajudes a rehabilitar el centre històric, una xifra que podria arribar als 15.000 si s'afegeixen a inversors privats. S'hi podrien acollir tant propietaris com comunitats de veïns o promotores socials. L'objectiu és tornar a omplir de vida aquest barri de la capital del Bages. I parlem de la Sagrada Família, perquè podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per poder construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà ara una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes.
1: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
2: Let's go to Lloret, let's go tonight.
3: De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra,
4: Camins,
3: The Tayacs,
4: Olivia, quin moment tan bonic,
3: la Lubit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
5: Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
6: Tens raó.
5: Justament l'altre dia a l'Institut de la Nora hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
7: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què em faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure hi està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El secretari general de la ONU, Antonio Guterres, ha fet una crida a posar fi als conflictes a l'Orient Mitjà, Ucraïna, el Sudan i Myanmar. Ha dit que la lluita ha d'acabar. En el seu últim discurs davant de l'Assemblea General ha instat els líders mundials a treballar a la desescalada i al diàleg. Ha titllat d'abominables els atacs terroristes de Hamas del 7 d'octubre de 2023, però ha lamentat que la resposta, ha dit, fos una escalada de morts i destrucció. A més, advertit que els assentaments israelians a Cisjordània estan revifant el fantasma de la neteja ètnica. El dirigent també ha reclamat establir salvaguardes i abordar els riscos de la intel·ligència artificial. I el sindicat Ustex exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants de professors i mestres per començar a implementar mesures les que necessita el sistema educatiu, diu, acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'Ustex.
3: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
2: Per la seva banda, el sindicat de professors de secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació, ha dit Ramiro Gil, responsable d'acció sindical, en declaracions a aquesta casa, a la xarxa.
4: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica, i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
2: I el Congrés dels Diputats ha acordat retirar de manera definitiva l'acreditació de premsa de l'agitador ultra Vito Quiles, fent permanent així una decisió que ja van prendre de forma provisional el mes de maig. Ha estat gràcies als suports del PSOE i Sumar en una votació en què el PP s'ha abstingut que es va oposar precisament a aquesta reforma parlamentària. Quiles va ser candidat a la llista europea del vicepresident i va participar en el tancament de campanya del Partit Popular. I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona. Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia branca a Barcelona.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: vagis on vagis, siguis on siguis, porta el Ripollès FM al teu mòbil.
1: RipollèsFM.cat.

0: Vols una feina de futur? Forma't amb les següents titulacions que us ofereix l'UIR. Curs d'energia solar fotovoltaica, nivell 1 i 2, durada 30 més 30 hores. Inici 2 de setembre, horari de 3 a 8 del vespre. Curs d'anàlisi i control de costos, durada 25 hores, modalitat virtual. Excepte el primer dia, que serà presencial. Inici 7 de setembre, horari dilluns i dimecres, de 4:45 a 8 del vespre. Curs d'interculturalitat i salut, durada 12 hores. Inici 9 de setembre, horari els dimecres, de 3 a 7 del vespre. Viu i treballa al Ripollès. Prepara't i aprofita les oportunitats laborals del Ripollès. Més info a viuitreballa.uier.org. Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Welcome to

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Ripollès FM.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que el Tribunal Constitucional hagi rebutjat la ponència contrària a aplicar-li l'amnistia del magistrat conservador José María Macías. Turull ha dit que avui ha estat la primera vegada que hi ha una desautorització absoluta del Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Ha remarcat que no es podrà parlar d'amnistia, però fins que l'expresident Carles Puigdemont passegi pels carrers de Catalunya i admès que s'ho espera tot del Tribunal Suprem.
3: Per fi, per primera vegada, hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei, una llei que és molt clara com és la llei d'amnistia. La valoració que nosaltres...
2: I la Diputació de Barcelona ha aprovat avui el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, el qual destina 152 milions d'euros. També ha aprovat al ple d'avui un augment de 40 milions per al suport d'aquest mandat als municipis de la província per garantir l'autonomia local i els serveis essencials i 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Els ajuts de la Diputació es poden dedicar a despesa corrent i inversora. Entre altres actuacions, els governs locals els podran dedicar a afrontar l'increment de la factura energètica, a fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat d'aniquilar l'Iran durant el seu discurs a l'Assemblea General de la ONU. Trump ha afirmat que havia de prendre una decisió important respecte als ayatolars, literalment enviar-los a l'infern sense cap possibilitat de supervivència, s'ha preguntat, abans d'afirmar que creu que faran un tracte just després de les eleccions nord-americanes de mig mandat perquè els iranians, diu, estan esperant a veure els resultats. El dirigent ha insistit que no permetria que tinguessin un arma nuclear. I no deixem en certa manera el tema perquè la Casa Blanca ha posat en marxa un nou canal de YouTube amb el nom de Trump TV que emetrà sense interrupcions discursos passats i nous anuncis del president nord-americà. La plataforma ha arrencat l'emissió amb un discurs antic, una estrena que arriba mentre les principals cadenes de televisió nord-americanes mantenen suspesa la cobertura conjunta dels seus actes en protesta pel veto imposat a CNN, MS9 i a Polític. I parlem d'Oques Grasses, que ha posat a la venda noves entrades per als 4 concerts del conjunt a l'Estadi Olímpic de Barcelona, en el seguit dels shows que suposaran, recordem, el punt final a la seva trajectòria, el 5, el 7, el 9 i el 10 d'octubre.
0: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: invertir millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
2: Genís Martínez, fem dissabte.
3: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
2: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tayacs, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
4: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: subies amb Heidi corrent pels Alps.
1: I Pipi que en fas largues pujant al cavall, pequeño tío, aquest és el teu lloc.
0: Hit Parade.
1: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
3: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
4: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.

0: Son las 8.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Tres persones han resultat ferides després de caure una part del sostre de l'estació de Fabra i Puig aquesta tarda. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses unitats, els bombers, els Mossos, la Guàrdia Urbana i ambulàncies del SEM que estan atenent els ferits. Segons emergències mèdiques, hi ha dos ferits lleus i un tercer que està traslladat a un centre hospitalari. Com a conseqüència de l'incident, l'estació de Rodalies de l'R4 ha tancat i des de Rodalies es recomana als viatgers que utilitzen la L1 del metro per continuar amb el trajecte. Segons informat Adif, a través de xarxes, els tècnics ja treballen per restablir la circulació el més aviat possible. Plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que el Constitucional hagi rebutjat la ponència contrària a aplicar-li l'amnistia. Turull ha dit que avui ha estat la primera vegada que hi ha hagut una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Ha remarcat que no es podrà parlar d'amnistia, tot i això, fins que l'expresident Carles Puigdemont passegi pels carrers de Catalunya.
4: Fins que no tothom tingui la plena aplicació de la llei d'amnistia i per nosaltres, a part de totes aquelles persones que pateixen la no aplicació de la llei d'amnistia per la seva implicació i compromís amb l'independentisme i amb el país, i fins que no veiem passejant pels carrers d'aquí del Principat de Catalunya el president Puigdemont, el conseller Lluís Puig i el conseller Comín, doncs per nosaltres no podrem parlar en cap cas d'allò que alguns titulars diuen que ja s'ha aplicat, doncs, la llei d'amnistia.
3: I a Barcelona, el govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i Junts per apujar la taxa turística als creuers d'Escala fins a 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Els Mossos d'Esquadra investiguen com a mort criminal la trobellada del cadàver d'una dona que va aparèixer surant al pantà d'Utxesa, a la comarca del Segrià. El cos el van trobar el 19 d'agost uns treballadors de l'embassament i la policia va determinar que feia dies que era l'aigua. En un principi no es van apreciar indicis de criminalitat, però l'autòpsia va trobar aquests indicis i el va posar a mans de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. I a partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. L'horari d'obertura variarà segons l'estiu o l'hivern, així que podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer, això sí, a partir de les 6.
2: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
1: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
5: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. We'll be right back. 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un

0: Alemanya va estar un dels països que va, doncs, consagrar el dance més poderós també en els 80, juntament amb Itàlia, amb aquesta energia musical que també transmetia amb una gran versió del Silent Circle, el mateix Cliff Turner i el Moonlight Affair. I d'aquesta forma nosaltres iniciem nova hora d'èxits aquí a través d'aquesta sintonia dins el VIP 45, tot per recordar aquelles cançons que tants bons records ens duen als 70, 80 i 90, com sempre, a través de la vostra emissora de ràdio preferida, el VIP 45, que ara tot just comença. Saludem a tota la gent que ens escolta arreu de Catalunya, des de Lleida, Tarragona, Barcelona i també Girona, i també, evidentment, al Principat d'Andorra. Més coses, més èxits, per endavant una hora plena de grans i bones cançons.
1: VIP 45, amb Josep Lloret. Let's go, Lloret,
0: come on, let's go.
1: Tot un clàssic.
0: I ara remuntem als 90 per retrobar-nos amb All Stars i això que es deia Love Message.

0: I això que sona és el gran Fabulous Berger. De fet, és un DJ argentí afincat al Regne Unit, on des d'allí doncs distribueix les seves melodies i cançons com aquesta que nosaltres avui hem recordat i que s'inclou dins l'àlbum Midnight Riot, aquell mateix Party Rogers del gran Fabulous Baker. Això és el Beat 45, recordem, com sempre, les cançons del 70, 80 i 90. Són cançons i èxits doncs, que tornen. Tot seguit arriba una cançó que primer l'escoltarem, llavors la comentem, va.
1: Beat 45, te'n recordaràs.
0: Sí, i és aquesta.

0: Era un d'aquells maxis que els veies rodar sobre del giradís, del plat, i era realment increïble. Feia com una espiral central. Estem parlant d'una de les bandes que, malauradament, va néixer després de la mort d'Ian Curtis, perquè eren, de fet, els exmembres de Joy Division, formada l'any 1980. Els New Order varen triomfar en cançons com aquest Blue Monday, que no vol dir que altra cosa un dilluns blau. Una d'aquelles cançons fantàstiques perquè també recordem una de les bandes que em porta bons records, perquè de fet van ser els meus inicis de ràdio. I d'això ja fa uns quants anys. Molt bé, amics, amigues, immersos doncs en aquesta edició del VIP 45, recordant aquelles cançons que tant i bons records ens duen. Anem per més, vinga.
1: VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya.
0: I ja tenim a punt el raper britànic tan conegut en els 90 com va estar Ice MC i una de les cançons com aquest Think About The Way, la cançó que escoltarem ara mateix.

0: Quan escoltes cançons com aquesta i penses que això té més de 40 anys, rumies si dius alguna cosa passa en Sent Grans. Llei de vida, no? I de fet, la majoria de sales de ball on es punxava cançons com aquesta ja són realment història. Bill Ion, el creador del Happy Children, al cap de pocs mesos va extreure aquesta, un nou single, que va triomfar molt i que es deia això, Dream. Que és la cançó que ara mateix nosaltres de nou hem escoltat aquí en el VIP 45. El vostre programa de ràdio, on recordeu, com sempre, les cançons dels 70, 80 i 90.
1: Els 70, 80 i 90, a VIP 45, amb Josep Lloret.
0: Remuntem una mica en el temps, ens situem a principis dels 90 i viatgem cap a Sant Feliu de Llobregat. Allà es creava una formació de música electrònica, volia dir, formada per Jordi Sánchez i el mateix Miquel Ángel Arjona. Estic parlant dels ja coneguts OBK. Història.

0: Música molt melòdica, molt tendra, molt de sentiment. Aquest era el secret. De fet, les històries d'amor era ben bé un exemple del que us dic. Aquí la teníem, els OBK, en Jordi i en Miquel, i una de les bandes que també ens duen bons records per escoltar grans i bones històries d'amor.
1: VIP 45.
2: Per a tu que estàs fet un vigi.
1: VIP 45.
0: I anem per més. Vinga, som-hi. Rainbow Team. Això està recuperat dins l'àlbum I Son For You. I la cançó es diu així. Please, let's go. Al capdavant, com sempre, Michel Violante i Francesco Escaramuzzi. L'escoltem.

0: Com ja sabeu molts de vosaltres, Paul Lewis Hercastle és un gran productor, compositor. De fet, és un músic, a més de DJ de ràdio, britànic, de gran qualitat, que de fet aquesta va ser la seva forma de donar i fer un reconeixement a totes les persones i soldats que varen lluitar a la guerra del Vietnam. Això és de l'any 1985, una cançó que nosaltres de nou hem escoltat avui aquí en el VIP 45, en aquesta edició doncs, que evidentment recorda aquelles cançons d'autèntic èxit. Paul Hercastle, 19. De mica en mica entrant ja a la recta final.
1: VIP 45.
0: Tenim més cançons ja a punt. Moltíssima atenció. El gran Gigi D'Agostino amb Elixir. El Your Love. Com ja sabeu també molts, el Gigi D'Agostino és un gran DJ i productor on ha col·laborat amb moltíssima gent i ha produït també a grans artistes. Escoltem aquesta, Elixir. Elixir.

0: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà dir 45.
1: I ja ha arribat l'hora i el moment dels adeus. Marxem, doncs, en aquesta edició del VIP 45. Però abans volem saludar tota la gent que ens ha escoltat a través de les diferents emissores, doncs, que emeteixen aquest programa de ràdio a Tarragona, Lleida, Barcelona i també Girona. I com no podia ser d'altra forma, també al Principat d'Andorra. Us deixo amb una de les cançons també del record dels creadors del Face to Face, Heart to Heart, els Dead Twins, i aquesta maca melodia que es diu Ballet Dancer. Això, si no recordo malament, sonava l'any 1985, 84-85 duria ser. Amics, amigues, senyores i senyors, que vagi molt i molt bé.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Aquesta és la música de Two Lane Summer, un duet de música country pop establert a Nashville, format per Joe Hanson i Chris Ray. Amb el programa d'avui escoltarem àlbums de 2026 i començarem amb aquest, l'àlbum de debut d'aquest duet. Es diu Flawless i és un disc magnífic. Els dos músics es van conèixer a les sales de composició de Music Row. Ràpidament van destacar per les seves potents harmonies i temes romàntics d'estil positiu i autèntic. Es van fer molt populars a TikTok i a Instagram i va signar per la discogràfica Quartz Hill Records a principis del 2025. Van publicar l'EP anomenat Till I Found You, que incluïa la cançó del mateix nom, un dels seus temes més coneguts.

Hem escoltat en primer terme per obrir el programa la seva cançó Till I Found You i després aquest preciós When You Love Somebody, també una de les cançons més populars d'aquest disc de debut en The Two Lane Summer, que en té d'altres. Till I Found You ha estat a l'EP, una versió molt popular per a casaments, també forma part d'aquest disc, amb Flawless, la cançó que també ens acompanya, com per exemple amb When You Love Somebody, que acabem d'escoltar, i una altra cançó molt coneguda del qual n'han realitzat una altra versió anomenada Forever Version per aquest disc, la cançó anomenada First Dancing, cançons que sumen i acumulen milers de reproduccions a plataformes com Spotify o Apple Music. Avui hem escoltat el Music. Avui hem escoltat Flawless, el disc de debut de Two Lane Summer, Johansson.

És un altre dels àlbums que us volem recomanar d'aquest 2026. Feia molt temps que no sentíem res d'en Barrett, també, per un personatge que es va fer famós quan va aconseguir la tercera posició a la novena edició del popular programa de televisió The Voice, l'any 2015, on va formar part de l'equip de Blake Shelton. Cantant de country, country rock i country alternatiu, va tenir força èxit amb aquest programa, barrejant el country, el rock, el blues i el soul amb les seves cançons. Després es va consolidar a Nashville com un reputat compositor de cançons i ha compost temes per grans artistes de la indústria, com per exemple aquell God Bless the Boy de Cody Johnson. Recentment ha editat dos volums del Crescendo County en dues cançons cada un, dos senzills, i finalment un tercer volum que inclou ja diverses cançons en més, amb aquest Room Full of Fighters, l'àlbum que va publicar el 2016. Hem escoltat en d'ell la primera de les cançons de l'àlbum, aquest tema anomenat There's a Groove, i sentirem ara els dos senzills. El primer és Clown in a Barrel, Barrett Paper.

D'aquells orígens de l'artista, cal destacar cançons que van ser èxits a les llistes americanes del US Country, com aquell I Just Love to Lay You Down, que va ser un número 16 l'any 2015, a part de les cançons que va extreure en l'àlbum The Voice, The Compact Season 9, la sessió completa de l'edició número 9, publicat per Republic Records, també aquell 2015. Aquí tenim, doncs, les noves cançons i el retorn per la porta gran, també com a cantant d'en Barrett Bayford, amb cançons com aquest senzill anomenat Next to You.

De la següent intèrpret escoltarem un parell de cançons perquè es tracta d'un EP publicat amb 5 temes. Es tracta de la Karen Dixon, cantant i compositora de música country alternativa, folk i americana, establerta a Nashville. Originària de Carolina del Nord, criada a Pennsylvania, és coneguda per una forta identitat i cançons que parlen sobretot de relacions tòxiques o d'abús domèstic al qual s'hi ha enfrontat des de sempre. Barreja arrels clàssiques del country amb una narrativa emotiva, combinant influències de grans llegendes amb cantautores més modernes. Bird in a Cage va ser el seu EP d'estudi de debut el 2025 i aquest Accidental Cowgirl és el seu darrer treball en format EP. Hem escoltat el tema que es deia precisament Accidental Cowgirl i ara ens aportarà una excel·lent cançó, un senzill anomenat Chasing Cowboys. Ella és la Karen Dixon. Oh, yeah.

parlar de nova música de en Darius Rucker, però tampoc estaríem fent honor a la justícia. Sí que s'ha editat el Homegrown, un EP de 7 cançons, aquest 2026, però, per exemple, i conté cançons com aquesta, que va ser un senzill publicat a finals de 2014, el tema que arribava al número 2 de les llistes americanes aleshores del seu àlbum Southern Style, i que es deia Homegrown Honey. Altres èxits d'ell mateix també es troben amb aquest EP, que es diu Homegrown Is History in the Making, per exemple, aquell número 3 del 2009, o aquest famosíssim tema que ell es va encarregar de portar a dalt de tot, aquest Wagon Wheel del 2013, que va ser un número absolut a les llistes americanes de música country.

arriben a la recta final del nostre espai després d'escoltar Darius Rucker. Farem el mateix amb Lion Monsic. Lion Monsic acaba de publicar el seu darrer treball discogràfic el 21 d'agost de 2026, anomenat The Mountain Goat. És el seu quart treball en discogràfic d'estudi, a part d'un extended play que va publicar el 2017. L'única cançó que de moment ha sortit en format de senzill d'aquest àlbum és el tema anomenat Love is Blind. L'amor és cec.

aquells personatges criats en ranxos, en llocs indòmits, com Sheridan, Wyoming, on va néixer el 1993. És Ian Moonsick, un personatge doncs, que té la música d'arrels dins de la seva sang, i això és el que ens ho porta, perquè la seva família és de múltiples generacions de cowboys i de ranxers i també de músics. I ell ens ho porta amb els seus anteriors treballs discogràfics i amb els documentals que ha realitzat i que li han servit d'experiència. Coyote Cry, White Buffalo, Eagle Feather, o aquest darrer, The Mountain Goat, de 2026. Excel·lent música la d'aquest personatge que us recomano a través del Club del Country molt especialment. Ian Moonsick, això és el tema que obre el disc, que es diu Mountain Goat.

Música que ens arribava a través dels anys en West of the Rest and Records i l'anunci el gener de 2026 de treballar conjuntament amb Triple Tigers Records i també amb el seu propi, perquè West of the Rest Records és el seu propi segell en discogràfic. Doncs a través d'això i d'una relació amb Warner Music ha permès llançar de manera nacional i internacional la seva música. A finals de gener d'aquest 2026 es va llançar també la cançó anomenada Jerónimo. No era senzill oficial, però es va donar a conèixer d'aquest quart àlbum d'estudi d'Ian Monsic, aquest The Mountain Goat.

És la cançó Borrow Mine, que ens aporta des de l'àlbum Thank God, aquesta cantant de música country cristiana, que es diu Liana Crawford, nascuda el 1995 a Stanwood, a l'estat de Washington. Un altre dels senzills d'aquest disc es diu Thank God.

tancat la paneta amb aquest artista i el seu segon treball discogràfic. Va debutar amb l'Steel Waters el 2024 i ha publicat en dos EPs, un el 2018 i l'altre el 2020. Liana Crawford, amb una darrera cançó d'aquest disc editat per Provident Label Group. Amb la seva música ens acomidem. Serà fins la setmana que ve al Club del Country. Aquest tema de l'àlbum Thank God es diu Her. Adéu-siau.